Escute, escuto, la libertat è sus l'Atalbero e l'Atalbero è sur Radio Albicès. 95.4 e 104.2. Radio Albicès.com.

Ai lo progrès, sonda girafònica, lo progrès de l'Antàrtica, lo progrès, lo nuclear, lo progrès, que bella mecanica. Es pa punya, punya, massa, punya, perni, revia, que